0: Fer vida aquí. Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes, per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
3: Verano modo on. Terraceo, tapas, planes. Tu rutina cambia y a veces tu tripa lo nota. Así que cuenta con Enterogermina, el probiótico intestinal número uno del mundo para nutrir y recuperar tu flora intestinal. Enterogermina, ya disponible en tu farmacia.
4: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Sí, sí, gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Vine a les nostres instal·lacions de Quadis Ebro a Via Sèrgia 7 de Mataró.
5: Casa teva, la teva llar, on fas la teva vida. Tu tens un espai i a Catalònia Ceràmic tenim 1000 idees per compartir amb tu. Catalònia Ceràmic és líder en materials per a la construcció.
6: El do it yourself està bé.
7: Rutines de skincare també.
6: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. No, no.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Aquí estava Juan Magán i Omar Montes. Ayer la vi, sonant a través dels 40. Així arrenquem nova hora. 10 i 3. Què tal, com estàs? Arrenquem setmana. Bueno, com a mínim les temperatures han afluixat una micona i vulguis o no, doncs sempre fa de millor dormir, faltaria més. I parlant de dormir i sobretot parlant de somnis, el que arriba ara, l'última producció, l'última cançó que ens presenta des dels Estats Units, Alex Warren.
1: Els 40. Víctor de la Torre.
0: Ens va deixar flipant amb el seu Ordinary i ara ens acosta aquest Fever Dream.

0: Tots els èxits.
1: 40. Els 40.
2: Per cert, quin cap de setmana que portem tots opinant, valorant els nous models a proposta del que seran els nous bitllets d'euro, eh? Ocells, personatges populars europeus i algun altre paisatge. En fi, ha sigut un cap de setmana molt...

0: M'encanta aquest final èpic, de la Rosalia, d'aquesta relíquia, una autèntica passada. Va, anem cap a dos quarts. De seguida per aquí, Ana Mena i Lola Índigo.
1: Hey guys, I'm Caio.
2: What's up, it's Ava Max.
3: Tots els èxits. Els 40.

0: Una bona manera de superar el cap de setmana sense cap mena dubte en un dilluns com aquest és recuperar aquesta versió Tropical House que va fer Caigo i Ava Max, el clàssic de la Shakira, la versió britànica, la versió anglosaxona del seu Suerte, eh? Whatever, whatever. Molt bé, anem a per més ara mateix. Què et sembla amb el que arriba ara?
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Segur que el matí se posa millor amb aquesta col·laboració més que esperada. Ana Mena, Lola Índigo, amb això que s'anomena Petit Toa.

0: Aquí estaba sonando por tú, el bachatón de la L, Lola Índigo, Lucho RK, Málaga y las Canarias unidas para esta cançó fantàstica. I parlant de cançons fantàstiques, ha picat ben fort a la porta i ha arribat el nou senzill de Teddy Swims. Ja el coneixes.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Atenció amb això perquè no deixa de sorprendre amb aquesta veu tan emotiva. De fet, el tio posa el cor a cada cançó. Es diu Mr. Know-It-All. Atenció amb això, que parla d'aquestes persones que ens troben una mica de polleguera, que diuen que ho saben tot. Sempre han d'estar com l'oli, per sobre.

0: Això sí que són estiu, eh? El Ventilador, Banda Neon, Buos i molt DJ junts en aquesta cançó que respira aquesta estació pels pors de la pell, sense cap mena de dubte. Que no robin el ventilador. I parlant de cançons d'estiu, evidentment, a part del Ventilador, no hi podia faltar la última de Quevedo al costat de l'Elvis Crespo.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Vinga, va, que fem un vol amb xancletes i banyador i ens plantem a les Canàries, concretament en una illa meravellosa que s'anomena La Graciosa.
2: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

Això s'anomena el tiramisú, eh? És la més nova de la batalla. La de la Tiana, Tiana, volia dir. Escolta'm, avui estarà amb l'Álvaro de Luna, la Leire Martínez, Marlon de Pol, la Lola Tuduri, Daniela Blasco, Piquete Siderlan i Marcos a Salou. Efectivament, i és que arriba a Catalunya els 40 Summer Live 2026. Va, i demà, per cert, estarem a Cubelles, eh? Tu veuràs tota la info a la nostra pàgina web, els40.cat. Jo t'ho perdria, sobretot si vius per la zona o estàs per allà de vacances. Gaudeix-lo al màxim. Els 40. Serà genial, la gira d'estiu dels 40. Primera parada a Catalunya, Salou, avui, al passeig Jaume I, per cert.

0: 40.cat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits.

0: avisava, ayer la vi. La nova versió que ha fet Juan Magán al costat d'Omar Montes, aquell clàssicot, ja un èxit indiscutible de la seva discografia i d'en electro latino de casa nostra, eh? Aquell Bailando por ahí, doncs ara la versió del 2026. Així arrenquem nova hora a través dels 40, hem superat el punt del migdia, anem directes cap a la una amb uns temacles, amb uns èxits increïbles.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Molt bé, 3 minuts per sobre del punt del migdia. Ara per aquí, por un pendejo, no se llora. Salut, mi reina. Manuel Torizo.

Les farem amb moltíssimes ganes aquest mes de setembre. Aquí estava The Weeknd, Blinding Lights. Per cert, avui tenim cita amb els 40 Summer Live a Salou. Sí, sí, sí, no t'ho pots perdre. Trobaràs tota la info a la nostra pàgina web per viure la gran gira de l'estiu dels 40. Ara parlant d'estiu, arriba per aquí Joan Dausà al costat de Mama Duixa.

0: Arriba ara mateix, després de Bad Bunny, un dels retorns musicals més esperats sense cap mena de dubte. Sota el títol de Hey, That I Met You Love Me, arriba el retorn musical en aquest 2026 d'Ariana Grande, amb un disc sota el braç anomenat Pedal.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: De debò que és un dels regals més esperadíssims, sobretot pels seus seguidors, però per tots també, eh? Nova música, nova cançó que parla d'una ruptura amorosa, en aquest cas de la veu d'Ariana Grande.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Els 40.cat.
2: It's David Guetta.
3: Hey, it's Ava Max.
0: 40. 40. Els 40, tots els èxits.

0: de futbol. La festa estava garantida amb la Shakira i Parnavó i aquest Dai Dai. Escolta'm, anem cap al punt de la una. De seguida per aquí arriba l'Adrià Soler amb molts més dels 40 i hi torno demà a partir de les 10. Recorda que aquesta nit tenim cita a Salou als 40 Summer Live i demà a Cubelles. Tota la info als 40.cat. I ara només em queda dir-te allò de fins ens escoltem demà, sigues dolent, però només una mica.
1: Als 40. Víctor de la Torre.

Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit.

0: si us pregunten, que sapigueu que aquests dos lideren la llista dels 40. Són Lola Índigo, Lucho RK, aquest el batxatón de la L. Després de 7 setmanes al xart, puja fins al número dels 40. Així és com arriba aquesta cançó. Des de Granada, Canàries, a tots els racons del planeta. I, evidentment, també lidera la llista més important, aquest del 40, l'1 Coca-Cola. Què tal, com esteu? Una i gairebé 4 minuts. Estem en directe, som els 40. El dilluns sona molt millor en aquest estiu, preparant-nos també per aquesta nova onada de calor que ens arriba, eh? Així que, res, aquí estem.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Pel que faci falta, de seguida us parlem de coses que tenim pendents avui en aquest dilluns.

una de mítica de Maroon 5 a aquesta hora del matí. Un quart de dues de la tarda, aquest Animals dels Maroon 5. Avui dues coses importants. Una d'elles, aquesta nit estarem a Salou. Avui la primera cita de la gira als 40 Summer Live a Catalunya, a Salou. Després et dono detalls. I els artistes i tot el que passarà avui a Salou. Però abans de seguir amb la música, deixa'm explicar-te una cosa també important aquí als 40, perquè ja des de fa una estoneta hem desvetllat el cartell dels 40 Poble Mercè d'aquest any de la Festa Gran de Barcelona, que celebrarem el 25 de setembre. Atenció, a les 8 de la tarda, a la platja del Bogatell, amb artistes confirmats a hores d'ara, amb els Buhos, amb Miqui Núñez, Saxeni i també la guanyadora d'Eufòria d'aquesta edició, l'Aina Machuca. Però és que no només seran ells, també tenim una sorpresa que aviat revelarem el nom d'un artista o un grup, no diré detalls, no donaré pistes, d'una persona més que estarà en aquestes festes de la Mercè. Això serà ben aviat, així que molt atent també a les xarxes dels 40 i als 40.cat. Això sí, guardeu el calendari. 25 de setembre, a la platja del Bogatell, accés lliure gratuït, les festes de la Mercè tornen amb els 40 Poble Mercè. Això no us ho perdeu. Ja no anem la tabarra perquè després de l'estiu vingueu tots cap a la platja del Bogatell a les 8 de la tarda. Així que molt atents també a la ràdio per saber qui serà aquest últim artista confirmat. Ara, aquí, a la ràdio, passa el Joan Dausà.

és un dels èxits d'aquest estiu. Anna Mena, Lola Índigo, aquesta dupla que funciona de meravella. Aquestes dues publiquen això que es diu Petito A. Aquesta hora, mira, 1:33. De seguida et convidarem a un lloc per refrescar-te, a un lloc fantàstic també de Catalunya. I a més, prepareu-vos que de seguida et donem tots els detalls del que passarà avui a Salou. Que avui per fi arriba la gira als 40 Summer Life a Catalunya i de seguida t'expliquem a on i a quina hora i quins artistes.

0: podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Fein.
0: 40. Si sona els 40, és un èxit. Els 40.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els 40...

el Juanma i Omar Montes inaugura nova hora als 42 i 4 minuts de la tarda a la teva ràdio líder a tot el país amb històries tan potents com aquest Ayer la vi. Una revisió d'una cançó mítica del Juan Magán, eh? Així comencem una nova hora preparats de seguida amb el Nil Moliner, però també Shawn Mendes o una de les nostres cançons favorites de l'estiu a Catalunya. Si vols, aquesta setmana dinem junts. I a més, amb tamacles com aquest del Teddy Swims. Ja ho sabeu que avui, per cert, els 40 Summer Life, eh? Arriba a Salou. Prepareu-vos que ja festassa preparada. I després us parlo també de Mad Cubelles. Estarem també a la gira amb el Summer Life. Ara, Teddy

cançó de la setmana. Això que es diu El Ventilador, una de les nostres favorites de Banda Neon, Buhos i Mon DJ. Una altra cançó més per acompanyar-vos en aquests dies de calor. Preparant-nos també per a aquesta setmana forta de calor, eh? Per cert, Buhos, artista confirmat per les festes de la Mercè, als 40 Poble Mercè. Tornem a la platja del Bogatell el 25 de setembre a les 8 de la tarda. A la platja del Bogatell seran els Buhos, però també Miqui Núñez, Saxeni i Laina Machuca. I també una sorpresa final més.

0: Si arribes a la ràdio, que sàpigues que escoltes els 40, que aquí estan tots els èxits i que avui tenim gira. Els 40 Summer Life arriba a Salou. I a més amb una d'aquestes artistes que arriba ara, que estarà a l'escenari al Passeig Jaume I a partir de les 10 de la nit a Salou.
1: Els 40.
0: Ella és la Vico, amb nova cançó.

Això era un hit, eh? Quin tamacle que es va marcar Nelly Furtado. Ara fa uns anyets, eh? El temps passa volant. Aquest Say You're Right, una de les que em venia d'avui recuperar aquesta hora. Bon profit, eh? Tots els que esteu dinant ara amb la ràdio de fons. Som als 40 i tot això és el que t'espera en un moment a la número 1.

0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits. Els 40.cat. Aquí posem els èxits. Tots els èxits. Els 40.
1: Era perfecto, fuimos inertes.

0: 93.9.
1: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
2: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
3: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: El ventilador a tope y tú sin dormir.
6: ¡Qué calor!
5: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
7: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
8: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
9: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
10: No podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

És l'èxit més popular al nostre país aquesta setmana. Lidera la llista dels 40 des del dissabte. Ella, Lola Índigo i Lucho RK. Això sí, el bachatón de la L. El domini de Lola Índigo és increïble. Ja porta uns quants números 1. Lucho RK, per cert, és el seu primer lideratge a la llista dels 40. La Lola Índigo, que per cert també que cap de setmana va estar per Barcelona, va tenir un petit ensurt, però ja està recuperada, eh? Aquesta hora, 3 i 4 de la tarda. Som als 40, preparant la nova hora a la teva ràdio, la número 1. Ara a Mariana Grande. Pels que diguin que el mercat musical a l'estiu es satura, no és veritat. Aquí Ariana Grande presenta nova cançó i nou treball. Jo sóc Adrià Soler. Què tal? Com estàs? Som els 40.

Això és un dels hits que trobes a l'últim treball del Ginestar, aquest Mua Mua Mua, una de les boníssimes de l'última fornada de música d'aquest parell. Ginestar, com sempre, és una plaer posar-los aquí a la ràdio. Som als 43 i 20 de la tarda, preparats amanament al seu Madrid City, també Madonna i Sabrina Carpenter, però abans, el tema indiscutible d'aquests dies de calor. Arriba per aquí Quevedo i Elvis Crespo. Aquesta unió, aquesta dupla que es presenta amb un dels tamacles de la

0: Saru.
1: Aquí està el Manuel Turizo, un dels que sempre, sempre ens acompanya als dies de calor. Per cert, preparem-nos, que encara no ens hem oblidat de l'última onada de calor i aquesta setmana em prepara una de forta. O sigui que molta precaució també en aquests dies de cops de calor. 3:33 de la tarda. Recordeu que avui estarem a Salou, als 40 Summer Live. Avui s'està bé, eh? Avui estarem molt bé a Salou amb Álvaro de Luna i molts més artistes. Avui a Salou i demà a Cubelles. La gira als 40 Summer Live, també amb el Sergi Sánchez i també el David Álvarez, que estaran per allà fent una mica de presentació de gresca. Ale.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat. Posem els èxits. Els 40.

0: Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu. El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Els40.cat, el web dels 40 en català.

0: És ayer la vila, unió d'Omar Montes i Juan Magán, amb la que comencem aquesta tarda d'aquest dilluns 27 de juliol. I per cert, que avui als 40 Summer Life passarà per Salou a partir de les 10 de la nit, amb grans artistes com l'Álvaro de Luna, la Leire Martínez, els Marlon o la Vico, entre moltíssims més. Així que jo de tu no m'ho perdia i aniria a cantar i a ballar a tope amb a Salou i a Cubelles demà, eh?
1: Als 40... Pau Garcia.
0: I espero que estiguis més que bé, perquè començarem la setmana de la millor manera possible amb tots els èxits, com Maníaca, La Perla, Houdini o abans Fever Dream. Bona tarda.

Tindran. I avui és dilluns, potser el dia més complicat de tota la setmana, però es fa més tranquil després d'un diumenge sense drama. Així deia aquest temacle que cantaven els Amics de les Arts aquí als 40. I ara arriben els Reis de la Batxeta amb els seus dardos. I sobretot, si t'han tirat algun dardo, doncs una bona manera d'oblidar-lo és escoltant grans èxits com els que venen a continuació aquí als 40.

Així sonava aquesta dedicatòria d'amor. És el Petito, Adelana Mena i la Lola Índigo, que passava per la ràdio als Eges quan queden 3 minuts per 4:45 de la tarda. I en res, molts més èxits, com l'Álvaro Luna, que avui està a Salou a les 10 de la nit, però abans un artista que porta més de 10 anys sense treure cap disc, és la Rihanna amb el seu The Monster.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos confiando.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Una ràdio. Tots els èxits. Aquí posem els èxits. Els 40.

0: Dai, dai, de la Shakira i el Bernabéu, sonant des de la tercera posició de la llista més important de tot el país. I és que fins dissabte regnava la llista, però els hi van arrebatar. Aquí, doncs a partir de les 5 ho descobrim. També passaran Morat, Teddy Swims o el Joe amb el seu End of Beginning. Tot això i més aquí, als 40. Abans, tanquem aquesta hora de l'escola amb Jennifer López i el seu On the Floor. Són aquí, als 40.
1: Als 40. Pau García.

0: tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Wong BCN.
0: Els 40.cat, el web dels 40 en català.

I comencem una nova hora d'èxit aquí, als 40. Espero que estiguis més que bé, perquè en res passant per aquí el Morat, el dijous, amb el seu End of Beginning, o també una de les cançons d'aquest estiu, La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo. I recordeu que avui Salou estarà ple de gent amb els 40 Summer Life. En res, per aquí també passarà la Vico i segur que ens canta el seu tiramisú. Però abans arriba el Teddy Swims des de la posició número 26 amb això que diu Mr. Know It All. Va, bona tarda, què tal?

0: I és que és un essencial d'aquest estiu, eh? És el ventilador de Banda Neon Buos i Mont DJ a la producció d'aquest temacle. És un essencial perquè, home, es refresca, però és que també, la veritat és que és un essencial musicalment parlant aquí als 40. I ara arriba la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. També és un essencial d'aquest estiu i ja ha estat 3 cops en el podi de la llista més important de tot el país.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: I ara és per aquí, So Man You Love o també Obsessió del Samurai J i la Nayara. Ella ja...

És el tiramisú de la Vico, una cançó que jo crec que no fallarà. Els 40 Summer Live avui a Salou, a les 10 de la nit. Meravella de cançó. I amb ella no estarà sola, perquè estarà l'Àlvaro de Luna, la Leire Martínez, el Marlon de Pol, la Laura Tuduri, la Daniela Blasco, el Piquete i moltíssims més. Així que no t'ho perdis.

I sabeu d'aquells plans que agraden a tothom, aquells en què no hi ha debat, on no hi ha excuses? Això és PortAventura World, el lloc on tothom s'hi posa d'acord. I avui us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència, perquè sortegem entrades per PortAventura World entre tots els oients. Truca ara al 933-44-1413. Repeteixo, 933-44-1413. I qui truqui més ràpid s'emporta les entrades. El pla perfecte existeix i pot ser el teu. PortAventura World, on tothom s'hi posa.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40. Tots els èxits. 40.

0: Dràcula, de Jenny Tame Impala, des d'Austràlia, cantant aquest temacle meravellós. Es va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any i, la veritat, és una cançó que em sembla perfectament per acomiadar-me. Això sí, els èxits segueixen amb el José Vicenç. Punxarà, doncs, Ayer la vi por un pendejo no se llora o As it was, així que jo a tu no desconnectaria.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: Jo torno demà molt més. Ara, la Britney Spears, amb el seu Oops, I Did It Again. Ens tornem a escoltar des de les 4 i fins a les 6 de la tarda demà, que ja serà dimarts. Adéu-siau, que vagi bé!

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Vols conèixer millor els artistes de referència? Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

als 40. Els 40, tots els èxits. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: els 40. Tots els èxits, tot l'estiu.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...